0: Teníamos hoy una discusión sobre esta canción de Carlos Ares.
1: No hemos discutido.
2: Sobre la canción, sí. No.
1: Pedro y yo nunca discutimos, sí, eso lo quiero dejar
2: sobre
1: claro también.
2: El ponerla en directo o no.
0: No, yo he elegido esta en directo, que suena pues, como si fuera una canción grabada en un móvil, en un concierto, porque yo sostengo que esta canción es mucho mejor en directo que en el disco. A mí el disco me parece, bah, está muy bien, pero
2: el disco
0: normal,
2: es un discazo.
0: Y esta canción, no, yo no digo que no, pero esta canción es mejor en directo.
2: Pedro, te doy la razón.
0: Tiene más fuerza, tiene más
2: yo le doy la razón a Pedro.
0: Es mejor en directo.
1: Es que Carlos esto Ares es muy bueno en directo.
0: Carlos Ares es fantástico en el disco y es mucho mejor en directo. Si no,
1: sí,
0: me da
2: igual. Venga, vale, venga.
0: A ver si vamos a acabar la semana.
2: Vamos al fin de semana con acuerdo.
0: Esto, a ver si vamos a acabar la semana. Bueno, que nos vamos. No me ha dado tiempo a pensar un para ti hoy.
1: Para Eva y para Pedro.
0: Ah, es verdad, es verdad. Menos mal que estás aquí, Teresa. Bueno, pues para Eva y para Pedro, que se van no solo de vacaciones, sino me paso el verano despidiendo gente. Es una, ojo, no, echándoles a la calle. No, que es que cambian de equipo, que van a otros sitios, a otros cometidos. Eva y Pedro están de vacaciones y después se irán a otros lugares. Que muchas gracias, chicos.
3: Muchas gracias.
4: A ti, Pedro. A gran ti, Pedro. Verano.
3: Un gran verano. Sí,
0: todo
3: señor.
0: Es posible solo con gente como vosotros. Seguimos en la radio. Volvemos el lunes.
5: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
6: Hola, bon dia i benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és divendres i estem avui a 14 d'agost de 2026. Aquests dies, aquest cap de setmana, ja es colora, es nota la presència de les festes de Sant Llorenç, a l'O, i és el centre neuràlgic de l'estiu, de les ganes de festa, de passar-ho bé, i nosaltres hem vingut a l'O, sí. Però, a més, jo me perdonaran amb el que implica, però bueno, el cert és que ens hem allunyat just un poquet, només per agafar un bon punt de vista des de Son Bou, que aquí a Son Bou estem la mar de bé. Estem a prop de la mà, estem a prop d'un indret hi ha una 18.000 persones, es calculava aquests dies, van passar només per fer un poc una posta de sol molt especial amb l'eclipsi. Estem a un indret, Alessandros i Nautilus, que ens reben aquí com si fóssim reis i que estem la mar de bé. En un indret com aquest, ja es pot desenvolupar, es poden fer una idea, un programa de festes molt especial. Volem que sigui així. I per aquest motiu, desfilaran en els propers instants i minuts els nostres principals protagonistes. Volem fer-los a vostès partíceps, també. De manera que la ràdio, que no atura l'estiu i que va de banda a banda, té unes gorres xulíssimes que regalarem a aquelles persones lluients que passin per aquí i ens demanin una. Però han de trobar-nos aquí, entre l'Alessandros i el Nautilus, a Son Bou. És ben fàcil. I a més, també tindrem moltes qüestions a compartir de l'actualitat de la nostra illa. Si és que no podem ja badar més, hem de començar, i ho fem com ens agrada fer-ho, amb la informació meteorològica que ens avança Noelia García. Bona tarda.
7: Bona tarda. Avui divendres a la illa de Menorca baixen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Ciutadella i 34 a Maó. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà dissabte baixaran lleugerament les temperatures, però continuaran altes. Màxima de 35 graus a Maó i també a Ciutadella. Tindrem sol i cel poc ennuvolat, però molta tensió durant la tarda. Creixeran núvols d'evolució amb ruixats. Podran ser localment forts amb calamarsa i tempesta, especialment a primeres hores de la tarda. La nit continuarà molt càlida amb una mínima de 25 graus a la capital. És una informació d'AEMET.
8: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionar amb subvencions, també instal·lar amb carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia. Ho sabem, fa molta calor. I nosaltres, a Casas en Menorca, des del cor de la ciutat de l'O que tant ens estima, volem ajudar-te a refrescar-te un poquet. Et Sant Llorenç, temps d'alegria, de festa i també de calor. I per això t'esperam a la nostra oficina de l'O aquest divendres dia 14 amb un bon gelat per tothom que ens vengui a veure. En nom de na Cati, na Vanessa, en Julio i tot l'equip de Casas en Menorca, us desitgem un gloriós Sant Llorenç. Casas en Menorca, la teva immobiliària de confiança.
9: Mmm, gaudir del sabor del formatge Mahón Menorca sempre és un plaer.
3: La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahon Menorca. El formatge de sempre.
9: Amb el segell denominació d'origen protegida.
10: Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
11: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Escranc Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Escranc Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Escranc Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
12: 53è Festival de Música de Mahó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Diego Ortiz, El Arte de las Glosses, Comet Musique. Dimecres, dia 19 d'agost, al claustre del Museu de Menorca a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Mahó. Sense música, no hi ha vida.
13: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alaior, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
14: A Alaior ja s'atraquen els dies més especials de l'any, Sant Llorenç. Des de Tabema us volem desitjar unes festes plenes d'alegria, tradició i bons moments. Som una empresa d'aquí, sempre al costat del camp menorquí i del nostre poble. Ens trobaràs a la carretera nova de Alaior i al carrer Àustria 16 del polígon de Mahó. Gloriós Sant Llorenç!
6: Seguim amb més protagonistes del nostre programa especial de les festes de Sant Llorenç i anem a saludar a continuació a la nostra propera convidada. Ella és Ariadna Fortuny Cardona, és cineasta i d'ella hem pogut veure la projecció del curtmetratge Santa Eulària. Avui la saludem, bon dia i benvinguda.
15: Bon dia, moltes gràcies.
6: Cineasta i ben jove, ets de l'O. Comenta'm un poc d'on vens i d'on ve la teva, diguem, interès per al que és el món del cinema.
15: Sí, jo sempre m'ha encantat contar històries des de que era molt, molt, molt petita. M'encantava fer teatre d'una forma molt improvisada i va ser un poc arran d'anar a estudiar a Barcelona comunicació audiovisual que vaig entrar en contacte amb un tipus de cine més català, intimista, que me va impressionar molt i me va donar ganes de provar-ho jo i així va començar.
6: Bueno, a més, estàs aquí perquè hem pogut veure la projecció del teu curtmetratge en el marc de les festes de l'O. M'imagino que per tu també una gran alegria, no?
15: Sí, és molt especial. Són dies que a l'O tothom està molt feliç, amb moltes ganes de compartir moments i el curtmetratge que justament el vam rodar a Menorca, el vam rodar a l'O i és molt especial poder-lo compartir en unes dates tan senyalades.
6: Explica'm alguna cosa de Santa Eulària. Què explica o què vol explicar?
15: És un curtmetratge sobre una espècie de santa moderna, perquè ens entenguem, que té el poder de curar amb les seves mans, però el que li passa és que cada vegada que cura es queda més esgotada. I un poc la reflexió que volia fer jo és quin és el cost de les cures. Mm-hmm.
6: I dins de la teva creativitat, com t'agrada contar històries, quines altres ja tens fetes o estàs fent dins del que és una producció, diguem, creativa que té qualsevol creador?
15: Sí, el projecte més gros que he fet mai és Un sol radiant, que és un llargmetratge que vaig poder fer amb quatre companyes de catalanes, la majoria, i era el meu treball final de grau i vam poder aconseguir dur-lo a terme i el vam projectar l'O fa un parell d'anys, crec. I ara estic amb dos projectes més que ja vaig rodar, un es diu Fibris, el vaig rodar a Nova York, és un curtmetratge, i fa poques setmanes vaig tornar a rodar a Menorca per segona vegada, un curtmetratge que es diu Contes de seda, que tinc moltes ganes ja de posar-me a muntar, perquè encara no hem començat, però tinc ganes també de compartir-lo ja el més pres que es pugui.
6: Fa temps que reiem de Menorca Film Commission, o que reiem, en definitiva, de la necessitat de que posem a Menorca en el mapa de lo que és el món del cinema. Tu ets una clara exponent en aquest sentit, perquè demostres que s'hi pot fer feina dins del marc de lo que ofereix, diguem, Menorca, almenys pel que fa referència també a paisatge. No sé si a nivell després de poder desenvolupar la feina ben feta hi ha prou infraestructura, si he de treballar més...
15: Sí, rodar a Menorca té molts de reptes, en ser una illa on no hi ha molta producció audiovisual. Sí, a nivell logístic ve amb bastants de reptes, moltes vegades de l'equip de fora, tant material, càmera, llum, com el propi equip de persones. Però és cert que aquesta segona vegada he aconseguit trobar més equip menorquí i sobretot també te trobes molt de suport tant institucional com la meva família, no? I la gent t'obre les portes d'una manera que altres puestos tal vegada no tant.
6: Què és el que t'agradaria fer que no has fet encara? Perquè has fet llargmetratge, has fet curtmetratge, has viatjat treballant... Què és el que te queda, diguem, per fer o tens aquell somni de realitzar algun dia?
15: Crec que tal vegada el següent pas, que no sé quan vindrà, seria fer un llargmetratge a Menorca. Perquè un sol radiant, l'altre llargmetratge el vam rodar a Tarragona, va ser molt especial també, i ara amb aquests dos curtmetratges és això, hi ha molts de reptes, però és molt gratificant rodar a Menorca, i jo crec que poder fer un llargmetratge, estar 4, 5, 6 setmanes rodant aquí i poder tenir implicació del màxim de gent possible, poder tenir actors menorquins, equip el màxim de menorquí possible, crec que això seria molt especial.
6: Diuen que és molt difícil ser profeta en tu tierra, però tu ahir, bueno, va ser ahir, no?, que vas fer
15: sí,
6: la projecció.
15: Sí, ahir vespre.
6: Quines sensacions te va deixar tot plegat?
15: Va ser preciós. Realment jo aquest curt només l'havia mostrat a l'Atlàntida Film Fest a Mallorca fa unes setmanes i ja vaig estar molt contenta, però me feia molta por, dolor a Menorca, perquè fins que no el projectes realment no tens ni idea de quina reacció rebràs. I ahir va ser molt especial perquè la gent hi va connectar moltíssim, tothom amb qui vaig xerrar després crec que genuïnament li havia agradat. I crec que també, així com per jo va ser molt especial poder rodar a Menorca i rodar en els carrers que m'han vist créixer i les escales que m'han vist créixer, crec que per la gent també va ser molt especial veure-ho en pantalla grossa i també veure-ho a través dels ulls d'una menorquina, perquè crec que moltes vegades si ve a Menorca és a través del prisma d'Estrella d'Am o de, bueno, de gent que ve de fora i que la idealitza, i crec que és especial poder-ho veure des d'una persona d'aquí que comparteix mirada amb els espectadors realment.
6: Avui estem rient del cinema i ho estem xerrant amb noms propis d'aquí. Amb el cas particularment d'aquest curtmetratge de Santa Eulària en el marc de les festes, i perquè estem en un programa especial de festes no puc fer altra cosa que demanar-te quines són les teves festes ideals, com vius o vius habitualment el marc d'unes festes de Sant Llorenç. Ets de les que surtes a plaça? No sé, quins moments vius més?
15: Mira, jo tinc la mala sort de ser al·lèrgica en els cavalls. Així que no m'obreu dins la plaça de ball un cavall, però per jo el més especial de Sant Llorenç és veure sentiment de comunitat, com ja fins i tot els dies abans de començar

0: gràcies. Bones festes a tothom.
1: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahón.
2: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melocotón paraguayo por solo 1,99€ el kilo, un 38% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, merluza volanta 2-3 kilos por solo 12,95€ el kilo, un 23% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
3: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
4: Búscanos en beds.es.
5: A Menorca, cada casa té una història. A Domoelín, i posant l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domoelín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Mahó i a domoelín.com. Domoelín us desitja un gloriós Sant Llorenç.
6: Que cante mi gente.
1: Este verano, las canciones que forman parte de tu vida sonarán bajo las estrellas de Exclaustra. Viernes 21 de agosto, a las 21 horas, Joel López llega a Menorca con toda su banda para ofrecernos una noche cargada de emoción, energía y grandes canciones. Joel López en concierto. Más información y venta de entradas en exclaustra.com.
7: Estación de servicio a la IOR. Horario especial de fiestas. Sábado día 15, abierto de 6:30 de la mañana a 8 de la tarde. Domingo día 16, abierto de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Estación de servicio a la IOR. La de toda la vida. En la calle Balmes 55, desde 1963 a su lado. Todo el personal de la estación os desea un glorioso Sant Llorenç.
8: I ara anem a saber quina és l'actualitat informativa de Menorca. Connectem amb els nostres companys. Endavant.
9: Hoy por hoy, Menorca. La crònica de l'actualitat.
10: Hoy por hoy, Cadena Ser.
11: Les 12:35 minuts, obrim el parèntesi informatiu. El nostre Hoy por hoy Menorca fem per xerrar del Consell Insular, que ha signat un acord, un conveni amb els ajuntaments de l'illa per obtenir dades sobre residència i titularitat d'habitatges amb l'objectiu de determinar quins vehicles tindran l'entrada limitada a la nostra illa. La informació permetrà identificar els propietaris que no siguin residents però que tenen un habitatge a Menorca, que podrien obtenir una autorització per poder entrar també al seu vehicle i que no quedés afectada per aquesta possible limitació. Per determinar aquests casos, els ajuntaments creuaran de manera automatitzada les dades del padró municipal amb els registres de l'IBI per primer lloc s'identificaran les persones residents a l'illa i entre les que no ho siguin es determinarà quines són titulars d'un immoble. Escoltem el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado.
12: Este doble contraste se justifica por el hecho de que la condición de residencia y la titularidad de un inmueble en Menorca pueden no coincidir en una misma persona. El resultado del proceso consistirá exclusivamente en valores numéricos totalmente agregados, sin que en ningún caso se produzca la comunicación de datos personales individualizados. Todo lo anterior nos permitirá conocer con precisión la realidad de los vehículos que circulan por la isla y disponer de una base técnica, objetiva y actualizada para diseñar las futuras medidas de regulación.
11: Segons les dades de l'OPSAM, a l'illa hi ha unes 17.000 segones residències, que descomptant les 5.000 que estan destinades al lloguer turístic, faria que s'haguessin unes 12.000 les autoritzacions que es poguessin donar per l'entrada de vehicles. I xerrant de carretera, segur que si hem passat ja per la General han vist que el trànsit a l'alçada de Talatí ja s'ha recuperat, han finalitzat els treballs que havien obligat a desviar el trànsit al cotxe per un desviament provisional durant aquestes darreres setmanes. D'aquesta manera queda sense efecte aquest desviament situat entre els punts quilomètrics 5,2 i 5,7 on els vehicles circulaven per un vial provisional construït fora de la plataforma habitual de la carretera. Tot això, les obres continuen en aquest tram. Des del Departament de Mobilitat del Consell es demana als conductors que circulin igualment amb precaució i respectant les senyalitzacions d'obra existents. Canviant de tema, xerram encara de l'eclipsi. L'Hospital Mater Orfila va registrar una lleugera reducció de l'activitat d'urgències durant la jornada de dimecres. En concret, es van entendre 116 urgències, dues manco que les que s'havien atès el dimarts dia 11. També la tendència es va mantenir a la baixa en els punts d'atenció continuada i el servei d'urgències es va

0: té 452 urgències per les 491 del dia anterior, un descens que suposa un decreixement del 7,9%. I pel que fa també encara a la CLIT, si pel referent als residus es fa un bon balanç des del Consell, el conseller de Medi Ambient, Simón Gornés, destaca el civisme de la gent posant l'accent en la falta de residus importants a la zona de Son Bou, on, recordem, s'havien ajuntat 18.000 persones, només van recollir 1.200 quilos de fems i tots ells procedents dels propis contenidors.
1: En definitiva, la veritat és que la valoració és molt bona, molt positiva, fins al punt que inclús pensaven que les platges o les zones costaneres on hi ha hagut una concentració alta de persones, que avui de matí ens trobarien un cert desastre en quant a fems i tal, i la veritat és que no. La gent s'ha comportat molt bé. Han de pensar que hi havia unes 18.000 persones a la platja de Son Bou i només han recollit 1.200 quilos de fems i quasi tots concentrats entorn a les papereres i en els contenidors. A la platja, a l'arena, pràcticament no han recollit cap resta. La qual cosa, doncs, bueno, la gent està molt conscienciada, ha actuat amb molt de respecte i tot ha anat molt bé.
0: I Via Menorca i el GOP han convocat per aquest divendres un sopar popular a la plaça de la Catedral de Ciutadella per reflexionar sobre la saturació turística. Els organitzadors alerten que aquesta saturació no només omple platges i incrementa la pressió sobre els recursos hídrics, sinó que també transforma carrers i places dels municipis amb una major ocupació de l'espai públic. La convocatòria posa el focus en els problemes de la sobreexplotació dels aqüífers, la saturació dels serveis i les dificultats per aparcar. I a part també de l'encariment de l'habitatge, la mobilització començarà a les 7:30 amb un pregó, a les 8 es farà aquest sopar popular i a les 9 es començarà el gran joc de la saturació turística. L'ambient es vol que sigui reivindicatiu, però fet des de la part més lúdica. Escoltant el portaveu de Via Menorca, Oriol Radalga.
2: L'esperança, si l'aconseguim sembrar i recollir bé, ha de ser amb aquests actes festius i més comunitaris, i no tan tristos ni angoixats per molta ràbia que tinguem i per la inacció i per la falta de moviment per part dels governants, per exemple. Així tot, aquestes accions les hem de fer rient, les hem de fer contents, les hem de fer estimant-nos i cuidant-nos, perquè si no, la veritat és que ens guanyen la partida per doble banda. La banda més de l'espai íntim i la banda de lo col·lectiu i lo públic.
0: Acabem xerrant d'esports. El bàsquet Menorca ja té rival per la presentació de la nova temporada. El París Bàsquet serà el protagonista del 6è Estrella d'Am Ciutat de Maó, que es celebrarà el proper dia 4 a les 8 del vespre al Pavelló Menorca. La jornada tornarà a combinar bàsquet d'alt nivell i música amb l'actuació d'Avalanche, el nou projecte musical de l'antic director de la banda Esmitjor, Isaac Mascaró, amb un espectacle que serà després del partit. El conjunt francès s'ha convertit en un dels projectes emergents més destacats del bàsquet europeu, fundat tot just fa 8 anys, el 2018. El París Bàsquet ha passat en només 7 anys de competir a la segona divisió francesa, proclamar-se campió de França, guanyar l'Eurocup i disputar els play-off de l'Eurolliga. Condem aquesta presentació del bàsquet menor, que serà el proper dia 4 de setembre a les 8 del vespre. Les entrades i els packs especials es podran ja a la venda aquesta propera setmana a la web del club. Amb aquesta informació podem punt final al nostre informatiu. Recordin, tenen tota l'actualitat de Menorca a la nostra web, radiomenorca.com, també a partir de les 2 a l'hora 14.
3: Moltes gràcies. Nosaltres continuem.
4: Menorca es reserva de la biosfera. Aquí el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
5: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consejo Insular de Menorca.
6: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona-Ura, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
7: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten. Es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
8: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
9: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alaior.
10: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
3: Avui estem disfrutant en el voltant del que és aquest marc que suposa estar a Sant Bou per les festes de Sant Llorenç, i amb una programació en la que, precisament com és especial, no podíem deixar passar l'ocasió de xerrar amb els protagonistes. Clar, ben protagonistes, i qui són els protagonistes? Jo crec que, en certa manera, tots els que hi formem part i fem tots la festa, i això ho fem realment entre tots, però ja m'entendran. Tenir a la caixera batlesa per nosaltres és un honor. Maria Antònia Pons Mascaró, bon dia.
10: Bon dia.
3: I gràcies per acompanyar-nos.
10: Per res.
3: I bones festes a Sant Llorenç.
10: Bones festes, nosaltres hem esgloriat Sant Llorenç, eh?
3: I també tenim amb nosaltres el Fabiore, que és el Josep Coy Llopis. Bon dia.
11: Bon dia, com
3: gràcies
11: va?
3: Gràcies per acompanyar-nos.
11: Gràcies a vosaltres.
3: Bueno, bones festes també a tots dos. Estem ja boni a punt de que arrenqui tot. Quines són un poc les sensacions i impressions que teniu del que serà aquest Sant Llorenç?
10: Bueno, és el meu cas, jo crec que amb motiu i amb moltes ganes, perquè, com ja vaig dir, pues, tanco un cicle, tancam un bieni, no? I això és, bueno, és com a dient, anem a disfrutar, que no sabem que mos duràs destí, no? I jo crec que, bueno, he d'agrair molt a Es Batla per haver donat aquesta gran confiança durant aquests 5 anys que he pogut formar part de la Colcada com a caixera batlesa. Estic totalment eternament agraïda per haver pensat en jo, per haver donat tota aquesta responsabilitat, perquè, bueno, sembla que no, però és una responsabilitat a dur, que una responsabilitat que no només són de 2 dies, sinó són dies antes, no?, d'anar preparant i que tot surti bé. I així esperant que tot surti bé, que tothom entengui un poc el que són les festes, el que dur les festes i en la situació de cada moment, no? Enguany tenim un poc aquest comentaris, aquest volum de la meteorologia, que farà, no farà, que fareu, no fareu, no? I bueno, tot això també és una pressió, no? A mantenir, a tenir calma i anar valorant un poc en cada moment què és el que es pot fer, com s'ha de situar la festa i com hem de poder mantenir les tradicions nostres de Sant Llorenç. No?
3: A més, acabem de veure passar un milers, no dic que ni poc, de persones per aquí al Batge de Sant Bou, amb el Mar de l'Eclipsi. La gestió ha estat feta de tal manera que tot ha rulat molt bé, i això també ens agrada donar bones notícies a la ràdio, encara que sempre que no, no? I hem de dir, mira, Aló pot fer-ho.
10: Sí, sí, vull dir, quan al final la intenció és preveure un poc les coses, tenir un poc de previsió, poder pensar, no?, què és el que pot passar o no pot passar, i llavors és poder tenir eines, no?, per combatre i per poder gestionar, no? Evidentment, no sempre tens les eines, sempre poden haver accidents, això no està, quan hi ha un accident no està en les teves mans, no? I sempre ens pot passar, podem tenir, l'any passat vam tenir un accident d'un caixer, bueno, sempre a les festes hi ha cosetes que són imprevisibles, no? Però tot el que pots preveure una mica, doncs, bueno, intentant, doncs, anar posant fer-la segura i tenir-ho una mica controlat.
3: El Fabiolé, ja bé, ho saben, obre la festa, obre el camí. També tots estem esperant aquells primers tocs. Bueno, els primers i els que venen a continuació, no? Tot, com ho vius en els moments previs?
11: Bueno, pues, la veritat que també és una responsabilitat, però la veritat que jo estic molt content de que enguany sigui el meu segon any de Fabiolé. Com tu bé has dit, tenim el primer toc d'avui fosquet en Espregó. També tenim el primer toc d'abans l'Ajuntament demà cap vespre, on la caixera batlesa em dona permís per començar el replec. I bueno, ho visc molt bé, estic tranquil, perquè sé que al final hi ha que viure-ho, i això, tinc moltes ganes de que comenci ja, i bueno, jo espero que ho disfruti tothom, igual que ho disfrutarem nosaltres.
3: Fixa't que no fa massa temps, no xerro d'anys, sinó realment de mesos, relleven que en algun moment, no l'O, però d'altres indrets, hi havia un poc el dubte de trobarem relleu generacional, ja no per els Fabiola, sinó per qui acompanya, no? Que són figures que no en xerrem molt sovint. Tot plegat, aquest tipus de qüestions ho teniu ben resolt? És a dir, hi ha gent que desitja, que té ganes d'estar amb tu, d'acompanyar-te, de passar unes festes, diguem, un poc al teu costat, en el desenvolupament de la teva feina com a Fabiola?
11: Sí, bueno, jo he viscut tota la vida, conec a molta gent de totes les edats, i en general tinc el suport de tothom, tant de la meva família com de tot el poble que està al meu costat, i ell sempre vol el millor per tu.
3: No puc evitar pensar, i segurament vosaltres també ho pensareu, bueno, estem per Sant Llorenç, festes, calor. Aquí no hi ha res de nou en aquesta fórmula. O pot ser que sí, tenim un poc en compte que duim un estiu que ja està sent molt calorós i que la majoria n'estem un poc farts de tanta calor, sí, en aquestes alçades.
10: Jo crec que és el segon, no?, que estem un poc farts de calor, perquè Sant Llorenç sempre han tingut calor.
3: És un normal.
10: Estem en el mes d'agost, estem a l'època, evidentment, que de sol, no? Sant Llorenç, realment fas referència, no en el sol, en Sant Llorenç. Clar, estem cansats de calor, però això no vol dir que baixi... Sí que fa més calor, perquè enguany tenim molt més humitat. Jo moltes vegades dic que aquesta humitat aquí a Menorca, que és el que ens fa més mal, ens mal passar, no? Però això vol dir que hem de tenir un poc aquest concepte clar, no?
3: Jo ho demanava sobretot per el fet de si condiciona o pot condicionar un poc la festa. Hem vist altres casos de canvis d'horaris, avançar un poc les coses perquè no ens agafi enmig matí i enmig, no sé.
10: Bueno, avui hem pensat molt, hem reflexionat molt amb aquest tema. El problema és que nosaltres, per molt que vulguem fer canvis de la festa, de la missa, que la gent xerra des diumenge, no? Ben igual ens enganxarà les hores de calor. Nosaltres tenim un jaleo bastant llarg, els nostres jaleos són bastant participants a l'O, no?, de moltes altres festes, tenim la nostra peculiaritat de... Que som 79, ara, en aquests moments són 79 per dia. Anem d'amunt en un, que això és una de les tradicions nostres de l'O, no?, i això també ens condiciona pues, una mica ja que el jaleo pugui pues, durar aquelles 3 hores i mitja, 4 hores de jaleo, no? Per molt que vulguis començar antes, ben igual t'agafaràs les hores de sol, no? Vull dir que això ho tenim assumit. Sí que hem anat fent altres gestions, fem altres mesures per poder combatre una mica aquest aspecte, no? Ja hi ha quants anys que ja van començar a posar sombres en el roquès recorregut dels cavalls perquè ells poguessin estar amb ombra, que tinguessin aquella estona de repòs que puguin descansar.
3: Refugis climàtics.
10: Això mateix, vull dir, estendals, no?, estaldos en els carrers perquè ells puguin descansar. I aquest any també en posam el que són unes mangueres en el moment que nosaltres estem a completes o a missa, perquè si volen refrescar el cavall doncs també tinguin aquell moment, que és una aturada bastant llarga, que també puguin refrescar el cavall, bueno, d'alguna manera doncs ajudar que tothom estigui bé i que puguem tenir unes festes. Vull dir, anem cercant eines per poder passiguar un poc aquesta calor que tenim, no? I a veure, vam una mica com ens surt. Llevar una volta, bueno, nosaltres ja en el seu dia ja se'n va llevar una de volta, ja hi ha molts anys que nosaltres realment fem dues voltes només el dissabte i es diu menys fem una volta i ses canyes, vull dir que llevar una volta tampoc no té molt de sentit, no?, amb aquest aspecte. Sí que el que podem fer, si es dona el cas, és o reduir el recorregut del dissabte, que és molt, molt llarg i és allà on també es fa bastant pesat per els cavalls, si es dona el cas, i també si es dona el cas el diumenge, pues, reduir una piqueta els temps que pugui fer cada cavall dins la plaça. No? Tenim, bueno, hi ha eines que podrem decidir en el moment, si es dona el cas, que trobem que és oportú, però de fer una reducció per el tema de la calor que estem xerrant, no? Bueno, és una mica aquest aspecte. Com antes has fet el comentari, si l'acompanyaven en en Josep, amb el Fabioler, en Josep ha fet molt bona feina amb la recerca d'acompanyants amb Sasa. Sí que és una figura que jo crec que s'hauria d'obrir, que s'hauria de visualitzar, que és una tasca que és molt important dins la Colcada, que és una tasca que al final també és d'una manera diferent de viure la festa i que també estem superoberts a que la gent s'animi, no?, a formar part de la festa amb aquest aspecte. Anem fent crides, cada any han tingut gent diferent i nova que ho ha provat, quan no ha provat els hi ha agradat, no? I sí que seria molt interessant. Nosaltres sempre deiem que estaria molt bé, doncs, bueno, que fossin dues persones, que se poguessin combinar, que no fos tot el temps la mateixa persona perquè es fa llarg, i també entenem nosaltres que també volen gaudir la festa d'una altra manera, però també és una manera diferent de poder pues, veure el que és el protocol d'in situ, primera fila. Vull dir que jo també ets anim en aquesta gent que s'ho pensa o no s'ho planteja o tal, que mos pugui ajudar amb aquest aspecte. Però bueno, enhorabona a en Josep, que ho ha aconseguit. Ell té gent que l'acompanya amb aquest àmbit enguany. Hi ha persones noves que s'han animat. També dono-li les gràcies per haver volgut afrontar aquest pas i poder-nos ajudar. I jo crec que tindrem, bueno, un Sant Llorenç de festa beníssim.
3: Bueno, hem xerrat de la calor, ara em falta demanar-vos què és el millor, el que més vos agrada del desenvolupament, perquè tu ja tens l'experiència, o sigui, també t'ho demanaré ara a tu, Maria Antònia, però digue'm, què és el millor de les festes?
11: El millor per jo és poder veure els meus amics, la meva família, tant els primers moments de la festa com durant tota la festa, que estiguin de vora tu, que t'animin, que t'apoyin tota l'estona, que, bueno, que sepin valorar també el que estàs fent i que t'ajudin amb qualsevol responsabilitat o qualsevol cosa que necessitis, que sempre estiguin allà, si necessites un poc d'aigua, si necessites menjar, bueno, això és el millor. Al final te sents, són tres dies que te sents superapoyat per tothom i, bueno, això és molt de gust. I representar el poble de Lo amb aquest aspecte, pues és un orgull.
3: Què en destaques? Quina de la teva experiència pròpiament, que en destaques com el més positiu?
10: Jo he estat com a dos àmbits, no? Un poc, també com ha dit en Josep, tinc la part, diguéssim, aquesta part, diguéssim, pública, on he d'agrair, diguéssim, tota la corporació i en el moment quan me fan l'entrega del bastó, no? Aquest moment amb es balla, que és quan ell te dona aquesta responsabilitat i aquesta confiança, no? Vull dir, amb aquest aspecte, i tot el poble en si, que sempre està pendent i sempre, com deia en Josep, no? I després destaco un poc la part de la família, no? Jo és dir, diumenge puc sortir de casa meva i és el moment on surts arropat, a part d'en l'equip de govern, evidentment, que ells també són presents, però bueno, tens tota la família que pot estar més present, no? D'aquest acte, d'aquest moment, d'aquest inici, no? Del diumenge, tens aquestes dues vertents, me permet, no? Sortir, es dissabte de l'Ajuntament, és com un altre vertent, i es diumenge, pues, almenys tinc aquesta part familiar, no? Que tinc el recolzament de tota la família i evidentment, tots aquests dies, si no hi hagués la família darrere, això no seria possible tampoc, i super agraïts de tots, no? D'aquesta part, com diu ell, no? Sempre estan pendents si necessites alguna cosa o no, i s'orgull també, jo crec que es poder compartir aquestes festes diferents.
3: Estic segur que seran unes grans festes, però no oblidem que precisament perquè farà molta calor la gent s'haurà d'hidratar molt. Hidratar molt no significa que s'hagi de beure molt. Fes una pomada, però hidratar-se no és beure fins a més no poder. I aquest sempre un poc beure allò, és allò de posar-hi un poc de seny. Però, dit això, quina recomanació per acabar us agradaria fer o quin missatge us agradaria aportar a la gent que ens escolta, que està esperant que comencin les festes per venir a participar-hi?
11: Bueno, jo crec que el més important és que entre la gent, entre ells es respectin, que respectin els cavalls, que són els protagonistes de la festa, però tant aquí a Lo com a un altre poble. Vull dir, és el més important de tot, que respectem a la gent que també ve d'altres pobles, a gent que ve de fora, tant nosaltres ells com ells nosaltres, i que mos puguem dur el millor possible, que mos, el que he dit abans, que mos ajudem en tot moment, tant si mos coneixem com si no, però al final el que volem és el millor per tothom. Per tant, demana un poc de seny, quedem aquí, i sobretot això, que mos ajudem els uns amb els altres.
3: Se queixaré, Teresa?
10: Bueno, això, que entenguin. Si prenem una decisió, per què la prenem en aquell moment, no? que sabem un poc el context, que diu en Josep, que ens han d'ajudar a tenir unes festes segures i agradables, i hidratació, sí. Alcohol, bueno, en moderació, no? Evidentment no direm que no facin pomades, però en moderació. I en el moment de la plaça, pues, ja sabem tots que allà dintre hi ha d'haver un respecte i una col·laboració mútua, no? Perquè el cavall ha de poder fer la seva festa, i en el moment que fem les completes, que pugem del Sant Pere, pues, també respecte cap a la música, no? També tenim en compte que la música també és un paper essencial a la festa, i jo crec que si totes aquestes coses, aquests factors s'encaixen i entrenen bé, tindrem unes festes de Sant Llorenç de dalt de tot.
3: Que així sigui. Volem agrair a Maria Antònia Pons Mascaró, a la Caixera Badalesa, que ens hagi acompanyat, també en els fabulers Josep Coll Llopis. Gràcies a tots dos i molt bones festes. Gloriós Sant Llorenç.
10: Gloriós Sant Llorenç.
11: Moltes gràcies.
12: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
13: Gaudir del sabor del formatge Mahón Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó en Menorca. El formatge de sempre.
14: Amb el segell denominació d'origen protegida.
15: Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
16: 53è Festival de Música de Mahó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Diego Ortiz, El Arte de las Glosas, Comet Musique. Dimecres, dia 19 d'agost, al claustre del Museu de Menorca a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Mahó. Sense música, no hi ha vida.
17: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo. Cada flor és un detall i cada ram una emoció. A Vida Art Floral de l'Alayor, el bon gust i l'estima pels detalls de Nakati es reflecteixen en cada composició. Flors per regalar, per decorar o simplement per fer més bonic el teu dia. Vine i deixa't sorprendre per la màgia de les flors ben triades. Vida Art Floral, el teu racó floral de l'O, us desitja un gloriós Sant Llorenç.
18: Recuperar la llibertat i la seguretat a Cateua és més fàcil del que creus. A Directe Menorca som especialistes en la venda i el muntatge de salvescales i ascensors. Ens encarreguem de tot, amb la proximitat i la rapidesa que et mereixes. Crida'ns al 971 15 17 93 o entra a directemenorca.com. Cateua sense barreres.
19: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata Dirección de Obras.
20: Ara arriben les notícies de la una, però després tornem des d'Alessandros Nautilus per continuar amb el nostre programa especial de les festes. No marxeu!

0: Llavors ella se jubilava i nosaltres vam pensar, ostres, allà dalt ja queden sense ningú. I com que la cooperativa, el tema aquest d'ajudar la gent la tenim sempre molt present, vam dir, res, hem d'agafar la botiga nosaltres. L'hem agafada, ja la tenim inaugurada, una botiga petita, però una botiga on poden trobar de tot un poc. Adaptada més aviat també a la clientela d'allà, però que, bueno, que a part que hi ha un poc de tot, sempre hi ha la facilitat que si per qualque cosa volen alguna cosa que no ho troben, és molt fàcil pujar-la des de la central. Vull clarificar que els preus d'allà dalt, encara que sigui botiga petita, seran els mateixos de la cooperativa, tant de la central, tant de l'altra nova que vam obrir allà en el ramal, com el que tenim en es mitjor, com l'online. O sigui, la cooperativa té els mateixos preus per tot, sigui la botiga petita, gran, i la clientela sigui la que sigui.
1: Avui vull donar-los les gràcies a totes dues, no únicament que estiguin aquí, sinó per la feina que fan. Sabem que el món del comerç és difícil, i a més està canviant el paradigma. I què és el que encara funciona? Doncs probablement gent com tot aquest equip de persones que hi ha al darrere de la cooperativa de consum Sant Crispín o de la ferreteria Carreres, que obren cada dia la seva botiga i que aconsegueixen la fidelitat dels seus clients pel tracte, per el treballar bé. Això segurament deu ser el secret de poder estar molts anys o de poder continuar, diguem-te, anem obrint una nova botiga.
2: Sí, jo suposo que avui en dia és molt important el tracte personal perquè per poder competir un poc amb els preus que hi ha per internet, donar un tracte personal i tenir un poc especialitzat i saber un poc de què tracta la teva feina és bastant important.
1: Celebrareu d'alguna manera especial els 75 anys, o ho esteu fent, o ho feu de manera especial ara a les festes?
2: Bueno, jo suposo que ara, en haver passat l'estiu, que tenim un poc més de tranquil·litat, sí que farem alguna cosa. L'idea és poder-ho celebrar amb els clients, amb els amics, i poder fer almenys un detallet amb els clients.
1: Quan dèiem obriu una nova botiga, esteu també, en certa manera, no únicament ajudant a tenir nous clients. És com que creix la família, perquè reient d'una cooperativa, moltes vegades han dit, no? Aquest concepte no és una qüestió freda i distant, més bé el contrari.
0: De fred i distant, res. La cooperativa sempre volem, o sigui, tant els socis com els que no són socis, tots els que venen a comprar, els volem tenir sempre en el costat. És molt important el tracte personal de tu a tu. Nosaltres, la competència, tu la tens d'una manera, nosaltres la tenim d'una altra, amb les grans superfícies. El tu a tu no és el mateix. El tu a tu no és el mateix, i la cooperativa que fa ja 72 anys que Antoni Cardona la va fundar, ja amb unes idees i amb unes il·lusions que, clar, que el temps, diguéssim, varia, les situacions també, però no deixem de perdre els inicis, i els inicis són aquests. Vull dir, els inicis de la cooperativa s'està sempre al costat del nostre client, del nostre soci, ajudar al màxim, som sense ànima de lucre, qualitat-preu, sempre volem que sigui el millor, i que, bueno, que els nostres clients estiguin molt contents, i sobretot a prop, del tu a tu, i quan demanen una cosa, vull dir que l'empleat l'acosti i dir, mira, i això no, però això no, no es preocupi, si en cas li podem dur. O sigui, aquest tu a tu que s'ha perdut una mica, i que la cooperativa Sant Crispín no l'ha perdut, i al contrari, encara estem al costat i obrir aquestes botigues petites, que és el que marca el tu a tu amb el client.
1: A més, hem de, a la vegada, continuar treballant amb la idea que tots són consumidors, i a la nostra mà, quan som consumidors, si actuem amb responsabilitat, estem ajudant a moltes coses. Si són empreses que ajuden a la sostenibilitat, les estem ajudant. Si són empreses que estan reinvertint aquí, a Menorca, ens estem ajudant a tots. Aquesta manera de pensar s'ha de fomentar encara més, perquè tothom és molt lliure de poder anar a comprar on vulgui, però si reconeix l'esforç que esteu fent com a empresa local i de treballar-hi un poc pensant també en la gent d'aquí, jo entenc que això és fonamental, no?
2: És fonamental, perquè jo em sembla que la vida d'un poble es basa bastant en el comerç. Jo sempre dic que si la gent segueix així, que els costa anar a la botiga local, de

0: poble i això, hi haurà un moment que el poble semblarà com un poble fantasma, perquè si tanquen els comerços ja no hi ha la vida aquella. Només els vespres, quan puges i hi ha qualque bar tancat o qualque botiga tancada, qui no toca estar dir, ja veus aquella fosca, ja no hi ha aquella llum en el mostrador, i ja me sembla que un poble necessita del comerç local per almenys poder tenir ambient i negoci també, perquè el negoci realment el fem entre tots.
1: He dit abans que gràcies perquè esteu fent aquesta feina, però vosaltres l'heu fet seguint un poc aquella estela dels que van començar. La pregunta és, qui hi ha al darrere? Hi ha gent, és a dir, hi haurà renovació generacional, gent jove d'aquí de Menorca que vegi i entengui la possibilitat no de mantenir-ho, sinó de fer-ho créixer. No sé què penseu.
0: És complicat. La veritat és que jo sempre dic que avui en dia una persona jove que obre un negoci és molt valenta, perquè has de ser molt valent, perquè obrir un negoci te du molt de mal de caps, te du moltes hores de feina. El que passa que si t'agrada i ets la teva passió, ja me penso que compensa tot això. Ara hi ha gent que sí que ho fa, perquè sempre hi ha gent que obre, però la veritat és que mos ho posen complicat. La veritat és que mos ho posen bastant complicat per poder anar obrint coses noves.
1: Bé.
2: Complicat ho és, i bueno, amb el tema d'alimentació, pues, bueno, ja veus totes les grans superfícies aquestes que m'aixequen. Però bueno, menjar, tenim que menjar cada dia. Llavors, vull dir, jo crec que per part nostra, per part del consumidor i per part de cooperativa i de tothom que ens vulgui ajudar, aquest tema, diguéssim, ja té que anar des de les escoles, dels nens petits, vull dir, en primer lloc, que sàpiguen diferenciar què és el que mengen, que sàpiguen que és una cooperativa, que és sense ànima de lucro, que és una cooperativa menorquina, o sigui, de consum, som els únics de Baleares. Llavors, costa, el relleu costa en tot, amb un consejo rector, totes aquestes coses que es fan sense cobrar, la gent costa. Però bueno, no anem cap enrere, anem cap enredant, cap endavant, fent moltes coses a la cuina perquè la gent jove, els salots i tot, venguin i de pas compren el que tenen que cuinar allà, veuen el que és una cooperativa, comencen a diferenciar el que és un menjar sa, el que és un menjar local, aprenen que tenim preferència pel producte local, diguéssim, per los agricultores, per les patates, per tal i per tal. Se'ls explica que somos lo que comemos, i tot això fa una bola perquè aprenguin des de baix, que des de luego, a part de que el comerç local, a part de que som cooperativa, a part de que estem a Menorca i a part de que som sense ànimo de lucro, que tot el que hi ha queda a Menorca, des de petits ho tenen que saber. I jo crec que queda. Vull dir que a vegades, encara que t'assembli que no fan cas o que, bueno, això són històries, això són rotllos, te sorprèn que potser quan ja tenen 10 o 11 anys venen i diuen, escolta, jo venia aquí, me'n recordava, i el tomàtic aquest era dels pagès. Això és important. I com que tenim que menjar, vull dir, no podem desaparèixer.
1: I també valoren, no?, un poc aquesta diferència de la qualitat del producte d'aquí, que és un producte que és d'aquí, no ha vingut congelat o mig congelat.
2: Ah, és el mateix.
1: Fa molt de temps i tot això pesa. El factor de la fidelitat de cara a la gent, jo crec que és fonamental. Quan van a la ferreteria Carreras, a aquestes modaines, no crec que únicament vagin cercant una eina, sinó que segurament van cercant una opinió, una valoració, un consell.
0: Sí, la veritat és que sí, que és una part important de la nostra ferreteria, que, bueno, que sempre fa molt d'anys que hi som i fa molt d'anys que tenim experiència i sabem més o menys no. Sabem fidelitzar la gent amb això, amb el servei, amb el servei més que res. I clar, hi has de tenir en compte que, per exemple, jo he vist avis, pares, fills, i ara ja hi colca de colca ni qui comença a venir. I això també és molt polit.
1: Avui, amb el comerç local de l'O, amb dos casos per als quals podem estar agraïts. No només de l'O, sinó tota Menorca, que la gent de tota Menorca, evidentment, també pot apropar-se i venir a comprar l'O, han de venir també a comprar l'O. Avui, amb el nostre agraïment, en Joana de Ferreteria Carreras, Cases Modaines i en API de la Cooperativa de Consum.
2: Sí, que te volia dir que encara que estem a l'O i en el mig sort, vull dir que repartim menjar a tota la illa. Vull dir que no diguin, no, és que jo estic a Ciutadella, jo estic a Ferreries.
1: No s'excusa.
2: No s'excusa. La Cooperativa Sant Cristín repart menjar a tota la illa.
1: Doncs vale? Moltes gràcies per la punta. Gràcies. I molt bones festes a totes dues.
2: I gloriós Sant Llorenç, gloriós Sant Llorenç i bones festes per tots.
1: Ara fem una petita pausa i tot de seguida tenim més a compartir el nostre programa.
3: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
4: Búscanos en beds.es. Menorca és reserva de biosfera i cada gota d'aigua compta. Tanca l'aixeta mentre t'ensabones. Dutxa't en lloc de banyar-te. Omple al màxim la rentadora o el rentavaixelles. Evita els recs innecessaris. Perquè l'aigua que estalvies avui és la que tindrem demà. Estalvia aigua. Cada gota compta. Cada gest suma. Consell Insular de Menorca.
5: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
6: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alaior.
7: El mejor mueble al mejor precio.
8: Carpinteria Toyo, Toyo Cuines. Més de 60 anys donant forma als teus projectes a Menorca. Especialistes en fusteria de fusta, PVC i alumini, reformes integrals, cuines i banys. Distribuïdors oficials de les encimeres Crion, el nou concepte de superfície, sense juntes, ecològica i antibacteriana. Ideal per a cuines i banys que busquen disseny, higiene i durabilitat. Carpinteria Toyo, Toyo Cuines. T'esperem a les nostres instal·lacions del Polígono d'Oló. Gloriós Sant Llorenç.
9: Este verano, las canciones que forman parte de tu vida sonarán bajo las estrellas de Esclaustra. Viernes 21 de agosto, a las 21 horas, Joel López llega a Menorca con toda su banda para ofrecernos una noche cargada de emoción, energía y grandes canciones. Joel López en concierto. Más información y venta de entradas en esclaustre.com.
10: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca, lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
11: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate de ensalada granel a 2,09 € el kilo. El chuletón de ternera balear al corte a 19,95 € kilo. La dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 € kilo. Y el hojaldre de manzana a 2,50 € unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
1: Per totes aquelles persones que tenen una embarcació i naveguen, vull recomanar-los i vull dir-los que hi ha un estat de la mar que han de saber i han de conèixer per navegar avui la costa nord de Menorca, component nord 3. Anirà passant a sud-oest 2 a 3. Per tant, quedarà a marjol, mar arrissada. Al sud de Menorca, pràcticament igual, encara que aquí la component és sud 2 a 3 i també tenim marjol o mar arrissada. El canal de Menorca, com en el cas del sud, tenim component sud, un poc més fort, aquí 3, també marejó. I anem a destacar una platja avui, com no podia ser d'altra manera, ja que hi som a Son Bou, hem quedat, per trobar-nos 33 graus de temperatura a l'aigua, amb un calor moderat i una radiació solar que està en 8. Per tant, una clara recomanació anar en compte al sol per no fer-se mal.
12: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
13: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
1: Estem en directe i avui al nostre programa volem seguir xerrant amb persones que ens ajudin a saber i entendre un poc més del que és aquesta festa. Com no podia ser d'altra manera, avui ens acompanya la pregonera, avui és el seu dia a partir de les 8:30, com abans hem recordat, Catalina Mercadal. Cai, bon dia.
14: Bon dia, bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
14: No, faltaria més.
1: Bueno, què representa per vostè, després d'una trajectòria en la que ha estat sempre tan a prop de la gent, el que sigui la gent que li torna un poc l'agraïment demanant-li que sigui la pregonera de les festes del seu poble?
14: Bueno, de primer moment, molta responsabilitat, però bueno, també és un honor per jo poder fer de pregonera aquest any, pot ser veritat, eh? Però bé, bueno, també és responsabilitat davant tot el poble.
1: És una qüestió que la posa intranquil·la o nerviosa, o està tranquil·la de ser cada dia i com anirà tot?
14: Bueno, sí, no. Abans, he fet dies que pensava, bueno, saps que ho és el que te ve en tanta gent i tal, però bueno, jo estic ben tranquil·la i penso fer-ho de la manera que jo som, molt senzilla i de tot cor. I sortirà el que sortirà, ara ho veurem.
1: Una qüestió que he sabut és que darrere d'una, no sé si dir tradició, que de mica en mica ha anat arribant, hi trobem els polos blaus.
14: Sí, sí.
1: Què són els polos blaus i com va començar això?
14: Els polos blaus és el polo normal i corrent de gel, que deia. I ja feia molts anys que estaven elaborant els polos normalers de fruites i d'anís i de menta, com normals, de sempre, diguéssim. I uns dies, amb sa germana, comentam, a veure, cada any fèiem els mateixos polos. Hauríem de fer una cosa, un poc de novedat i així. I el color blau va ser escollit. I després vam mirar un poquet abans quina essència hi posaven i el gust, perquè clar, havia d'anar un poquet conjuntat el color amb el sabor. I mira, i van sortir els polos blaus, van cercar una essència que tenia una pastisseria i tant d'èxit van tenir que sempre els fèiem iguals.
1: Això és una cosa que crec que és bonica, singular, evidentment colorista, però a la Llor ja té un poc això. Vull dir, aquesta probablement connexió amb el compartir la cultura i el color i la vida, no? Una
14: sí.
1: Alegria per la vida.
14: I tant que sí. Sí, molt, molt.
1: La seva experiència vital, jo comentava que abans l'ha fet relacionar-se amb moltes persones, perquè vostè ha estat vinculada al món de l'educació.
14: De l'educació, sí. He fet 38 anys de feina.
1: I avui en dia reient molt de que hi ha canvis importants en l'educació, que estem passant de la societat del coneixement, és a dir, quan els alumnes, quan passen per l'escola, aprenen coses, a una societat en la que han de passar directament a ser com solucionar els problemes, perquè
14: exacte.
1: El coneixement, des de que tenim aquestes noves eines, és com si l'enciclopèdia la tinguéssim ficada dins el telèfon.
14: Exacte, que sí.
1: Què li sembla?
14: És que ha canviat tant i tant. Jo vaig començar l'any 78 i és un abisme, saps la veritat. Però bé, jo sempre he pensat que cada època té el seu i hi ha coses bones i coses no tant. Però jo crec que ara la gent també ha anat més accelerada i hem perdut bastants valors. I jo crec que per una bona educació s'ha d'introduir un poquet els valors, no unes grans coses, sinó en l'educació del dia a dia, els petits detalls, que en aquesta edat de 0 a 3 anys, pues, ells ho van captant tot. I clar, i per una bona convivència, així, pues, ja ho not molt diferent. La veritat és que també t'has de posar al dia i vivim el moment que vivim. Però crec que també un poquet de valors també ens ajudaria a ser més feliços i a viure el millor més bé tot, saps? No sé, sempre ho he anat enfocant un poc així, jo.
1: I no sé si servirà de correspondència al que està comentant, però trob que podem tenir esperança tenint en compte que per una qüestió com veure un eclipsi reunia 18.000 persones a la platja de Sant Bou i que s'hagi dit que tot ha anat molt bé i que la gent s'ha comportat i que no han destrossat les coses i que hi ha hagut urbanitat i que... Bueno, jo crec que això ja és un bon exemple.
14: Un bon exemple, boníssim. Boníssim, que sí, és de valorar la severitat.
1: Demanem el mateix per a les festes.
14: Exacte, això sobretot, que tot vagi molt bé i que vagin respectant uns amb els altres, perquè fer una copeta i es beure un pomadet, tot va bé, però si ho pots controlar, clar, també va molt millor. Clar que hi ha moltíssima gent i és mal de controlar, però bueno, jo crec que la gent se'n dona compte i que a poc ja se van mentalitzant. Jo l'any passat vaig trobar bastanta diferència i no hi va haver aquell desastres de joventut, allò per terra i que estàvem mesquins malament i això. I jo crec que a poc la gent se'n va donar compte i és més responsable, perquè tampoc no va anar un món d'aquella manera. No? Però bueno.
1: M'agradaria demanar-li, si ho puc demanar, si en el moment en el que estigui aquesta nit fent el pregó, tindrà en la ment o en la memòria alguna o algunes persones en particular, no? Recordant a persones que o que no hi siguin o que sí hi són però té molt present.
14: Sí. Però ho he de dir en el pregó.
1: No li vull estreure més abans d'hora.
14: Sí, però bueno, sí.
1: Doncs estarem atents.
14: Tinc un pensament, sí.
1: Estarem atents, perquè volem mirar de compartir, viure, el formar-hi part del que són aquestes festes amb aquests moments, amb els que els primers tocs de Fabiol sonaran, el com arrencarà un poc, un moment esperat per molts, la de les festes d'un poble, i com un poble tot sencer, doncs se'n revolta al voltant d'aquests bons sentiments.
14: Sí que és bé, sí que és bé. És un moment molt emocionant, sempre ho ha estat, però jo aquest començament de festes, i sobretot això, quan surt el violí, amb tantíssima gent i aquell silenci, pues jo me pos molt emocionada i tinc pell de gallina, que deien altres. Sí.
1: Moltes gràcies, Kai, per haver vingut avui al nostre programa.
14: No, faltaria més. Gràcies a vostès per convidar-me.
1: I gloriós Sant Llorenç.
14: I gloriós Sant Llorenç, això sobretot.
1: Ara nosaltres fem una just petita pausa. Encara uns bons consells si volem xerrar amb la gent d'Alessandros Nautilus abans d'acabar el nostre programa avui.
15: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito. Y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
16: Ho sabem, fa molta calor. I nosaltres, a Cases en Menorca, des del cor de la ciutat de l'O que tant ens estima, volem ajudar-te a refrescar-te un poquet. És Sant Llorenç, temps d'alegria, de festa i també de calor. I per això t'esperam a la nostra oficina de l'O aquest divendres dia 14 amb un bon gelat per tothom que ens vengui a veure. En nom de na Cati, na Vanessa, en Julio i tot l'equip de Cases en Menorca, us desitgem un gloriós Sant Llorenç. Cases en Menorca, la teva immobiliària de confiança.
17: Deja que el verano entre en tu hogar con Decogalia. Textil, hogar, menaje, muebles y accesorios para tu exterior. Todo lo que necesitas para equipar tu casa o apartamento al mejor precio. Decogalia, una selección variada y completa con un amplio stock a tu servicio. Todo un mundo para tu hogar. Calle Sabaters 5, Polígono de Ciutadella.
18: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero...
19: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
20: Kia. Movement that inspires.
19: Ven a Cirás Autocenter. Concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
21: Pons Quintana, la firma de calzado menorquina de referencia en el mundo entero. Más de 70 años buscando confort y moda en diseños modernos y actuales. Visita ponsquintana.com y descubre los nuevos modelos de esta temporada. Tiendas Pons Quintana de Mahó, Ciutadella, en el Hotel Villa Leblanc de Santo Tomás y nuestra fábrica en Alayor. Todo el equipo de Pons Quintana desea a alayorenses y visitantes gloriosa Llorenç.
22: Ferreteria Carreras, Cases Mudaines, associats a Cadena 88. Des de 1951 el seu servei amb la mateixa il·lusió que el primer dia. Enguany volem transmetre al poble de l'O la nostra gratitud per poder arribar al 75 aniversari. Sense els nostres clients i amics no hauria estat possible. Us agraïm la vostra fidelitat i desitgem un gloriós Sant Llorenç a clients, amics i visitants.
1: Pablo Costa, buenos días.
23: Hola, buen día.
1: Mira, estamos a punto de acabar nuestro programa y estaba preguntándome cómo podríamos explicar a la gente que nos escucha qué es el Alessandros, qué es esta empresa que también tiene el Nautilus aquí en Sombau.
23: Bueno, el Alessandros pues, es un local que ya lleva en la isla 14 años y bueno, todo un icono ya de una comida italiana en que se basa en que todo es preparado aquí, ¿no? Desde las pastas, los risotos, todo muy casero. Y bueno, estamos pegados al mar, unas vistas maravillosas, y justo tenemos Nautilus enfrente, que es un local que, pues, que se dedica a hacer hamburguesas caseras, un tipo de tapas, con coctelería, y una terraza súper bonita frente al mar también.
1: Es un momento, realmente me lo presentas muy idílico para poder venir y disfrutar del verano a tope.
23: Bueno, es lo que se trata. Está en un buen momento, ahora con el eclipse ha sido increíble esta semana, nunca había visto algo así en la isla, precioso. Y bueno, queremos dar lo mejor a la gente de aquí y a la gente que venga de fuera a visitarnos.
1: A veces pensamos y decimos que el mundo de la restauración, tenemos que también entender, nos pide que seamos también copartícipes. Es decir, mejor siempre reservar antes de...
23: Sí.
1: Es una cuestión de intendencia.
23: El verano tiene varias fases y la fase del agosto es una fase muy dura, ¿no?
1: Porque
23: un poco loca, la humedad, el exceso de calor, el cansancio del personal que trabaja en la hostelería. Pero bueno, intentamos siempre sacar lo mejor de nosotros y siempre aconsejo reservar.
1: Pues mira, entre lo mejor está no solamente las buenas aptitudes y valores gastronómicos que comentabas, las terrazas y el trato que tenéis. Yo lo tengo que decir porque lo sé, lo recibo de ti y de todo tu equipo. La verdad es que nos encanta. Muchas gracias, oye, y felices fiestas.
23: Igualmente, feliz San Lorenzo a toda la gente de la isla y la gente de fuera de la isla, evidentemente, también.
1: Todos invitadísimos a venir a conocer si no tienen oportunidad. Y ustedes también. Llegamos a las 2, es tiempo de noticias en la cadena SER. Disfruten mucho del ayer. Nosotros desde el Alessandros, el Nautilus, lo hemos disfrutado muchísimo. Y, ya saben, la radio continúa, no se para. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo.

0: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
1: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
2: Menorca es reserva de la biosfera. Aquí el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
3: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious and limited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consejo Insular de Menorca.
4: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
2: Búscanos en beds.es.
5: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
6: Recuperar la llibertat i la seguretat a Cateua és més fàcil del que creus. A Directe Menorca som especialistes en la venda i el muntatge de salvescales i ascensors. Ens encarreguem de tot, amb la proximitat i la rapidesa que et mereixes. Crida'ns al 971 15 17 93 o entra a directemenorca.com. Cateua sense barreres.
2: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuita.
7: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut, reserva ya tu mesa al 971 37 67 43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
8: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
1: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
2: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten, es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
3: Este verano, las canciones que forman parte de tu vida sonarán bajo las estrellas de Sclaustra. Viernes 21 de agosto, a las 21 horas, Joel López llega a Menorca con toda su banda para ofrecernos una noche cargada de emoción, energía y grandes canciones. Joel López en concierto. Más información y venta de entradas en sclaustra.com.
4: Deixar el cotxe als pàrquings oficials de l'aeroport és tan fàcil i tan còmode que hem hagut de contractar un tenor perquè t'ho conti. Reserva ja des de l'aplicació o a enaparking.com. Aparca volant i sense sorpreses.
3: Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
5: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
6: Cadena Ser. El poder de la conversación.
7: La Ventana, con Iñaki de la Torre. Manual de amor, con Mariola Cubells. What?